Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batista Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

programa de flamenco de Contrabanda FM, en el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques, de tots els gèneres, de tots els palos. El programa d'avui el dedicarem a buscar part dels, de les cantadores que van cantar a la Bienal de Flamenco de Sevilla, on vaig estar present uns dies.

Efectivament, he passat uns dies a Sevilla amb la meva família sevillana i vaig poder assistir a una sessió de la Bienal de Flamenco de Sevilla. La Bienal de Flamenco de Sevilla és potser l'aconteixement més important del flamenco junt amb el Festival del Cante de les Mines de la Unió. Es celebra des de l'any 1980 i cada dos anys es reuneix el bo i millor del món flamenco. Per l'edició del 2026 han passat cantadores com La Tremendita, Ángeles Toledano, Pedro el Granaíno, Israel Fernández, Dolores Agujetas, Arcángel, Maite Martín, Marina Heredia o Esperanza Fernández. Tocadores com Cañizares, Diego del Morao, David de Aral, Rafael Riqueni o Dani de Morón. I bailadores i bailadores com Sara Varas, Farruquito, Manuel Liñán, Israel Galván o Olga Pericet.

Jo vaig assistir el 17 de setembre a un recital de tres cantaores, Remedios Amaya, la Fabi i Montse Cortés. Tres veteranes, la més jove, la Fabi, nascuda en 1982. Remedios i Montse, unes grans trajectòries. Les tres van fer un recital on van predominar els cantes por bulería, soleares i tangos de la Baja Andalucía. També algunes cançons aflamencades.

Totes elles van ser acompanyades pel tocador Josemi Carmona. Josemi Carmona pertany a una dinastia flamenca iniciada pel seu avi Juan Carmona Bichuela el Viejo, del qual va prendre la família l'apodo tocador, i continuada pel seu pare, el gran tocador Pepe Bichuela, molt recentment, i el seu tio Juan Bichuela.

José Miguel Carmona, José Mi Carmona, va continuar la saga de tocadores de la família i junt amb Juan José Carmona i Antonio Carmona, fills del seu tio Juan Avichuela, van integrar el grup musical de flamenco fusión Ketama, que va tenir grans èxits i gravacions. Actualment s'ha convertit en un gran tocador acompanyant del cante.

Començarem recordant la actuació que va fer Remedios Amaya. Remedios Amaya va néixer al barri Sella de Triana, però amb ascendents a Badajoz. Va néixer l'1 de maig de 1962. Va editar una primera obra el 1978 sota el títol Remedios Amaya. Va començar a actuar per pobles i ciutats de tota Andalusia i Caparón de la Isla va ser el seu representant musical i un dels seus principals suports. Anem a escoltar a Remedios Amaya amb uns tancs.

Remedios Amaya, va ser triada l'any 1983 per representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió, celebrat a Múnich. La cançó d'arrel flamenca «Quién maneja mi barca», composada per José Miguel Évoras i Isidro Muñoz, no va obtenir una puntuació molt baixa en el festival. Crec que pel Festival d'Eurovisió va ser una tria poc adequada pel tipus de festival que era. Va ser la primera dona gitana que va anar al festival. Va actuar descalça i això va ser un factor característic. Crec que val la pena escoltar aquesta cançó que va interpretar el Festival d'Eurovisió perquè és una cançó molt digna. Anem a escoltar-la, doncs. Es diu «Quién maneja mi barca».

Remedios Amaya, després de participar a l'Eurovisió, s'ha dedicat a cantar flamenco amb molta qualitat. I la seva veu ha tingut excel·lents crítiques musicals. Va editar alguns àlbums com Luna Nueva, Seda Mi Piel, Turai Turai, Voy Contigo, Soy Gitana o Sonsonete, i el recopilatori Grandes Éxitos, que és l'últim que ha publicat. El 2017 va fer un àlbum col·lectiu, No me recojo. Anem a escoltar-la amb uns jaleos extremeños com a record del seu origen de Badajoz. Jaleos extremeños per Remedios Amaya.

Hem escoltat a Remedios Amaya en aquests jaleos extremeños, on ha estat acompanyada pel gran, gran guitarrista Vicente Amigo, al qual li haurem de dedicar un programa d'aquesta sèrie. Anem ara per l'altra cantaora que hem escoltat a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que ha sigut la Fabi. Fabiola Pérez, coneguda amb el nom de la Fabi, va néixer l'any 1982 a Arcos de la Frontera, a la província de Càdiz. La Fabi va començar a participar en penyes flamenques ja a l'edat de 11 anys. Ha cantat per grans figures del baile, per exemple per Cristina Hoyos, per Ferruquito, Antonio Canales, El Carpeta, La Faraona. També ha cantat acompanyada per grans guitarristes com Diego del Morao, Manuel Parrilla i Antonio Rey. Ha estat per tot Espanya i ha actuat en festivals molt importants. Anem a escoltar a la Fabi amb un boleries que es diu Flores i Frutos.

La Fabi, cantadora de... La Fabi ha actuat per a molts escenaris i festivals, com el Festival de Berlín, el Festival de Nimes, a França, Festival de Jerez, Festival de Arcos, Festival de Màlaga, Potaje Gitano de Utrera o el Festival de Badajoz. També ha trepitjat escenaris de països de l'estranger, diversos com a Nova York, Los Angeles o San Francisco. Anem a escoltar a la Fabi amb una cançó. Una cançó flamencada que es diu Se me olvidó olvidarme.

Hem escoltat a la Fabi, que va actuar, com us he dit al principi, a la Bienal de Flamenco de Sevilla d'aquest any. Anem a fer un recordatori dels events flamencos més importants que passaran a Barcelona els propers dies, del 26 de setembre al 10 d'octubre. El Dorado, Societat Flamenca de Barcelona, tocarà el grandíssim guitarrista tocador Rafael Riqueni, tocador sevillano, i farà una actuació molt especial amb el saxofonista Tim Reyes, barrejant el flamenco de Riqueni amb el saxofon de Tim Reyes. Aquest espectacle també el va passar a la Bienal de Sevilla, però no hi vaig poder anar. Serà el dia 1 d'octubre a les 19 hores al carrer Bonaventura Muñoz 21, on hi ha la Societat Flamenca El Dorado, i el preu seran 15 euros. Al local 23 Robadors, que està al carrer Robadors 23, tindrem flamenco els dies 26, 27, 28 i 29 de setembre. Amb dos passis, a les 20 i a les 22 hores, i el preu seran 10 euros. Les dates d'octubre encara no les tinc. No tenim molta activitat flamenca aquests dies, però la tindrem pròximament. Recordar que el 30 d'octubre serà un aconteixement important, que serà l'aniversari del disc, la gravació del disc Omega d'Enrique Morente, i s'abocarà aquest disc amb el seu fill Quiqui Morente i el grup de rock Lagartija Nick, que és el que va gravar amb Enrique aquest disc. Serà al Palau de la Música a les 21:30, i els que hi vulgueu anar ja podeu anar traient les entrades. Bé, ara ja passarem a abocar l'actuació que va fer a la Bienal de Flamenco de Montse Cortés. Montserrat Cortés Fernández, nascuda a Barcelona en 1972, és una cantadora de flamenco coneguda com Montse Cortés. Montse va néixer al barri barcelonès de La Mina. Va començar a treballar en el tablao El Cordobès a Barcelona quan tenia 13 anys. Va fer una gira per Alemanya i va passar al quadre del tablao flamenco de Carmen, a Barcelona també. Però bé, va ser Antonio Canales el que va acertar a incloure-la com un membre més estable de la seva companyia, d'Antonio Canales, cap al 1994. Des de llavores es va integrar a la companyia d'Antonio Canales fins a l'any 2000. Anem a escoltar a Montse Cortés en una soleà.

Ole, ole, Montse Cortés, acompanyada pel tocaor Juan Antonio Caro en aquesta soleà. De la trajectòria de Montse Cortés hem de destacar que va integrar el grup de Paco de Lucía i va girar amb ell durant 3 anys. També ha col·laborat amb grans figures del baile com Antonio Canales, Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la Hierbabuena, Belén Maya, Sara Varas i altres. També va participar en molts treballs discogràfics, sent una de les cantabares més sol·licitades per acompanyar tant el baile com el baile. Ha actuat com a cantaora a grans events com la Bienal de Sevilla, Veranos de la Villa de Madrid, Música i Danza de Granada, La Unión, Caja Madrid, etc. etc. Anem a escoltar ara a Montse Cortés amb unes boleries.

Hola, Montse Cortés, cantadora catalana, acompanyada en aquesta interpretació de Boleries per Tomatito. Montse Cortés, entre les seves gravacions hem de destacar el disc Alabanza, que li va valdre una nominació pels Grammy Latinos, el disc La Rosa Blanca i l'últim Flamenques en la Sombra. Ha actuat per els principals escenaris d'Espanya i també de fora d'Espanya, com hem dit que va fer una gira en Paco de Lucía. Anem a escoltar ara una curiosa interpretació de Montse Cortés. És una versió que va fer de la cançó de Leo Ferrer, A Belletan, que és de les poques versions que s'han fet d'una cançó d'un cantautor francès com Leo Ferrer. Anem a escoltar doncs aquest A Belletan, Con el tiempo, per Montse Cortés.

Montse Cortés, amb aquesta magnífica versió de d'Abel de Tom, la cançó de Leo Ferrer, que m'ha emocionat, la veritat. Molt bé, doncs us recordo que les repeticions d'aquest programa que estem gravant avui seran el dimarts 29 a les 9:30 de matí. Repetiré aquest programa que estic gravant avui. També el dissabte 3 d'octubre a les 1:30, com avui, de la tarda, i el dimarts 6 d'octubre a les 9:30 del matí. I després ja el següent dissabte ja gravaré un nou programa d'aquesta sèrie Flamenco d'aquí d'allà, que avui hem dedicat a cançons que vaig escoltar a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que hi vaig estar la setmana passada. Bé, doncs ara acabarem amb uns jaleos per la Montse Cortés. Bé, i em despedeixo ja de vosaltres amb aquests jaleos. Em despedeixo fins d'aquí 15 dies, que tornaré a gravar un programa en directe. Bona tarda.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els

0: nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no? These are the keys. This is just an accident. These couple of wild punks out raising hell.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Bona nit. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM, Contrabanda.

I bé, després d'una merescudíssima parada estival, doncs per recarregar piles, agafar energia, tornem doncs amb ganes de posar molta música. Ens ha costat una mica aquest any, però bueno, hem aconseguit tornar al setembre, que ja és molt. I bueno, diquem, però realment físicament només he tornat jo. L'Àlex fa una parada tècnica, esperem que no duri molt. I res, el saludem des d'aquí i saludem a tota la família.

I bueno, avui 24 de setembre, un programa enllaunat, com ja va sent habitual últimament. Bueno, tenim problemes amb la taula de so de l'estudi, així que ho hem de gravar doncs, així a casa, de forma artesanal. I res, he preparat un programa doncs, recollir una mica les darreres novetats discogràfiques que han anat apareixent doncs, aquests últims dies que no hem fet programa, i així ens posem una miqueta al dia amb tot el que ha anat passant durant aquest estiu.

I bé, abans de començar ja pròpiament doncs, amb les novetats, comencem amb una cançó d'un dels treballs que van aparèixer durant la temporada passada. Estem parlant del Sindudar, el nou treball dels Smooth Beans, doncs, que ens va agradar molt, i el recuperem aquí per començar el programa d'aquesta setmana amb el tema Alguien Cualquiera.

Molt bé, doncs després d'aquest tema dels smooth beans que hem rescatat per començar el programa aquesta setmana, doncs comencem a revisar algunes novetats que han sortit durant aquest estiu i també doncs, alguns discos que ens havien quedat pendents de comentar a final de temporada. I comencem amb una d'aquestes doncs, referències que ens havien passat per alt al final de, doncs, de l'estiu. Estem parlant d'un treball que va sortir a principis de maig. I bueno, es tracta de, doncs, del primer treball doncs, hi ha un projecte propi de Joan Reggae Drummer, doncs, un veterà de l'escena que bueno, es va iniciar en projectes com els Pepper Potts i bueno, que ha col·laborat en, doncs, en molts projectes durant tot aquest temps i ara s'ha llançat en, doncs, a gravar aquest treball amb temes propis i també bueno, alguna adaptació. Un treball que es diu Stronger Together i que bueno, doncs, fa èmfasi doncs, en aquesta el treball doncs, de la bateria, no? La música reggae, sobretot. I un treball on han col·laborat doncs, diversos artistes que han col·laborat i escoltarem un d'aquests on hi participa el baix Stone Barrett Jr., el fill de Stone Family Man Barrett, i doncs, el tema titulat Equal Rights.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de Joan Reggae Drummer, seguim amb més novetats. I aquest cop amb un single que va sortir a principis d'estiu. Es tracta dels The Vandulous, que bueno, després del Stars Above doncs segueixen sorprenent-nos positivament. I aquesta vegada amb un single titulat Would You Still Believe Me, doncs on col·laboren Jackie Mendez i André Cruz. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of... I bé, si us sembla, doncs anem a escoltar aquest nou single dels Vandulous.

i ara escoltarem una cançó que apareix en el treball que es va publicar doncs, a principis de juliol per part dels Specials. Van publicar un treball que van enregistrar en directe el 2019, el Live from the Cathedral. Van gravar en directe tres concerts que van fer doncs, a principis de juliol del 2019. Es tracta d'una publicació de Island Records que inclou sis CDs i bueno, amb un llibret amb imatges del directe, així bastant complet, molt recomanable. I bueno, sempre els Specials és un gust escoltar-los, segueixen en forma. Escoltarem el tema clàssic doncs, els Specials del Too Much Too Young. Too much too young.

Molt bé, doncs seguiu aquí el 91.4 l'FM, esteu escoltant l'Escarlata O'Hara i seguim amb un altre doncs, treball que va aparèixer durant aquest estiu.

I bé, es tracta de l'àlbum de debut d'una doncs, banda californiana de música ska, reggae i rocksteady, els 800s. I bueno, tenen un toc particular perquè el líder de la banda doncs, és un acordionista. Doncs, bueno, són diversos membres amb una dilatada ja trajectòria, més amb bandes més vinculades al punk rock i música així mestissa, més aviat. I doncs res, s'han llançat a formar aquesta banda de reggae i tal. I bueno, acaben de publicar ara a principis de juliol amb Pirate Press Records doncs l'àlbum debut titulat Root and Lovely. I bé, escoltarem un tema d'aquest Root and Lovely, doncs tots temes de reggae doncs, que sonen molt bé, la veritat. Començarem amb aquest el tema que dona nom al treball i després escoltarem un altre tema, el segon que apareix al Turrat Tubisat. Aquí queden els 800s.

Molt bé, doncs seguim amb l'última novetat d'aquest programa. Aquesta sí que ja és més recent, un single que es va publicar aquest passat 18 de setembre, la gent de Brixton Records, i es tracta doncs, del segon single del que serà el nou treball d'estàndards de jazz que està preparant la gent dels Northeast Ska Jazz Orquestra. Bé, en aquest cas es tracta d'un homenatge a Benny Golson, doncs un referent del jazz que va morir l'any 2024, els hi dediquen aquest tema. I concretament és una versió d'una adaptació que van fer a la música jamaicana Tommy McCook l'any 1968. Així que escoltem aquest Killer Zoo, doncs aquest segon single dels italians Northeast Ska Jazz Orquestra.

encarem ja la recta final del programa, doncs amb una notícia. I és la trista notícia, doncs el passat 4 de setembre moria un dels fundadors d'Es Català, Josep Manel Pugès, doncs, bueno, fundador d'Es Català, guitarrista, però també referent a l'escena punk de Barcelona. Doncs va participar en bandes com Clinic Humanoids, Attack, Ruidos Molestos, XTCA, i va ser membre fundador d'Es Català fins que ho va deixar l'any 1993, em sembla que és. I res, doncs des d'aquí li retem el nostre homenatge amb, escoltant un tema d'Es Català, doncs, que va composar ell, el Bolingas.

Molt bé, doncs fins aquí aquest tema de Descatalà, doncs per despedir a Josep Manel Pugès de doncs, Guitarres Català, que ens va deixar fa pocs dies. I hem d'acomiadar el programa fins d'aquí a 15 dies. Segurament amb algun programa especial i ho farem doncs, amb una cançó del reggae per xics, el Dorm Petitona, doncs, que volem vull dedicar a aquesta nova membre de l'Escarreta O'Hara, l'Aran, i res, donar-li la benvinguda. Esperem que us hagi agradat el programa i torno doncs, d'aquí 15 dies.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, yeah.